0: estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!
0: Les flames del foc la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.